0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Gemma. Sigue todos nuestros partidos en la Radio Valencia.
0: Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
4: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Cor VCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va a condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí, en el filial, moltes vegades he eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí,
1: quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fas entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no, després, pues, depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues, cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, sí, o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: VCF Radio, con millor son en els gols del València.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Rioja que vol anar-se en perdint. Continua Luis Rioja, busca el passe per a Urinic, la pilota, ojo, anem a veure que arriba Gallà, Gallà que la penja, gol, gol, gol,
2: vamos,
1: Gallà,
2: vamos,
1: gol, Gallà, Gallà, Gallà, Gallà, Gallà, Gallà, gol del capitán, José Luis Gallà, gol, el gol del capitán del Valencia, el gol de Gallà, per avançar-se ahí el marcador en este minut 38. Que ve la vista ahí Gallà, com la penja, com ha definit el capità del València per avançar-se en el marcador así en el Coliseu, minut 38. Marca el capital del Pedreguer, José Luis Gallà.
0: VCF Ràdio, el millor son en els gols del València. Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: Al remat ixe córner que va a trobar el Sevilla, a llevar Luis Rioja, la pilota amunt i acabi de cap.
4: ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá, Vigo! ¡Gol! ¡De acá, Vigo, que marca! En el seu retorn a la titularitat en el minut 29, sí senyor, Diacabí en ixe córner al segon pal, ahí estava Diaca rematant de cap, batent ahí a David Soria, avançant al València 1-0, Diacabí. Javi Guerra, ràpid, Dan Juma, corre Dan Juma.
4: Encara, encara,
1: Dan Juma,
4: encara.
1: Dan Juma, Dan Juma, Dan Juma, se l'emporta Dan Juma. Dan Juma la pilota, obre Dan Juma.
4: Golazo.
1: Golaz, golaz, golaz, la cobra, la cobra, la cobra Dan Juma, gol. Dan Juma, gol. Valencia, el segundo de Dan Juma en el 53, en una contra rápida en un balón largo ahí. Pero Dan Juma ha controlado, ha retallado y ha marcado un golazo. Que veis a contra ahí de Javi Guerra, como ha visto avanzada Dan Juma. Ahí Dan Juma se la ha portado, ha buscado el retall, como la ha colocado ahí. La cobra Dan Juma para marcar el segundo del Valencia.
2: Gol de Hugo Duro.
1: Sí,
2: te lo dije.
1: Hugo Duro. El tercer del Valencia. El tercer de Hugo Duro. A pase de Ramazzani, que ha debutado. Sí, señor, daba Ramazzani. Don Anli se pase de gol a Hugo Duro. Para finiquitar la victoria del Valencia, el 3-0. Repetir el mateix resultado de la empasada en este mateix partit. Valencia 3, Hugo Duro, Getafe 0.
5: Valencianista, soy Jen. Escucha nuestro partido en la radio del club.
0: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BPU. El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
6: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial, donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: Ah, que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gracias por estar así en este reconocimiento que el València li fa a les falles, on condiem la música sempre, evidentment, present en les falles, i com no, ens agrada molt recordar la història de la Mont València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etc, etc, li cridarem per la ràdio del club per a que vinga i ens conte tot això.
1: Quan vulgueu.
0: Bueno, pues gràcies i amunt.
1: Jo com amunt València i vull que guanyem, eh.
0: Clar que sí, vull guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
2: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
1: Y la segunda pregunta es si cree que en el apartado ofensivo, si esta semana queda menos de una semana, si es un momento donde el club debería tomar decisiones valientes respecto a hacer cambios en los jugadores que ya están. Si cree que eso es algo que se debería trabajar y se debería tratar de hacer.
0: Tenemos que dar ese paso en las opciones ofensivas del equipo. Tenemos que queremos cerrar el mercado. El club quiere cerrar el mercado dando un paso en esa parcela del equipo y veremos. Pero mientras tanto, mientras que eso pase, pues está en nuestro debe, nuestra responsabilidad dar el nivel, el mejor nivel que podamos para mejorar los registros ofensivos del equipo.
2: Hola, Mr. Álex Domínguez, para Valencia Capital Radio. Has dicho que para cambiar el ambiente, el que se necesita es guañar. ¿Cómo es pota conseguir guañar? ¿Qué tenía que hacer para poder guañar? A banda de bien hacer gols, pero para crear más oportunidades, para poder hacer más gols y guañar espacios. Gracias.
0: Bueno, al final ganar el fútbol es una mezcla de manejar bien los diferentes momentos del juego. Creo que a nivel defensivo el equipo ha estado bien. Es verdad que con el paso de los minutos y esas pérdidas que nos han impedido atacar más, hemos defendido de más. Y cuando siempre defender desgasta más que atacar y cuando vienes de partidos seguidos, pues te cuesta luego salir de tu campo. Y es verdad que la energía inicial nos ha costado mantenerla y el volumen ofensivo inicial del equipo ha costado mantenerlo. Y tenemos que encontrar la forma de que el equipo ganar en la máxima consistencia ofensiva y defensiva del equipo. Eso es un trabajo que el equipo está centrado en hacerlo. En la segunda parte hemos empezado mejor. Es verdad que de nuevo ya se ha cogido un poco el control y luego yo creo que el Valencia acabó el partido haciendo méritos suficientes como para no haber perdido el partido. Y es verdad que una vez con el gol tampoco el equipo se ha rendido. Los jugadores del banquillo han ayudado. Destacó la incorporación de Torbi, un chico del filial que la verdad que ha dejado unas sensaciones muy, muy positivas. Y ganar elementos o jugadores en la causa y en esa causa ofensiva es algo que nos va a ayudar seguro.
3: Hola Carlos, aquí David Torres del Desmarque. La previa no quise preguntarte porque quería esperar un poco a ver lo que sucedía en Mestalla. Pellegrini puso el dedo en la llaga en el hecho de que ya en la primera jornada contra el Celta, la afición enseguida pues hubo run run en la grada. Hoy, a raíz del gol del Betis, ha vuelto a haber run run en la grada contra todos, desde contra la propiedad hasta contra usted, hasta contra los jugadores. Me gustaría saber su opinión. ¿Cree que eso es un hándicap para el equipo jugar en Mestalla con un ambiente que ante el menor, bueno, ante una situación con un gol puede cambiar de forma tan radical? Gracias.
0: Que yo no siento que nosotros estemos en el derecho de pedir y exigir a la afición nada. Yo insisto que el partido de hoy, el apoyo ha sido tremendo. Ha sido uno de esos partidos que recuerdo donde la afición desde el principio se ha volcado con el equipo en todo momento. Y es verdad que cuando hemos conseguido ese gol, pues es el momento donde la afición pues siente esa frustración y esa frustración pues hay que pagarla con las personas que ponemos la cara y que nos responsabilizamos con los resultados del Valencia. Eso forma parte de nuestro trabajo, pero hasta el último córner, hasta la última jugada, el apoyo de Mestalla ha sido excelente y esa unión que nosotros provocamos vaciándonos en el campo es necesaria también para conseguir mejores resultados.
4: Hola, mister. Sergi López, Onda Cero. Le iba a hacer otra pregunta, pero como ha hablado usted de Otorbi de la cantera y le preguntaron también los compañeros en la previa por la cantera y usted destacó la importancia que tiene la cantera para el club, la realidad en números es que la temporada pasada Rubén Iranzo jugó 3 minutos con usted y hoy lo ha hecho Otorbi. El año pasado la situación en el lateral derecho era que faltaba un futbolista, luego es cierto que Rubén Iranzo se lesiona, pero no tiene la oportunidad de tener minutos en el primer equipo y ante la falta de momento, hasta que se complete el mercado de fichajes que tiene el Valencia en jugadores de banda en ataque, ha salido Otorbi y como bien ha dicho usted ahora mismo, ha dejado muy buenas sensaciones el futbolista. ¿Por qué no se les da oportunidades o de inicio o tienen más minutos los chicos de la cantera, sobre todo en situaciones de necesidad donde igual se apuesta por jugadores en una posición que no es la habitual suya?
0: Bueno, lo de apostar por jugadores que no es una posición habitual suya, depende del sistema, depende de los hábitos que tengan. Pero sí que he visto hoy, es un rendimiento muy bueno de Otorbi y eso es una alegría. Sumar jugadores de la academia para mí es importantísimo. Y hay otros como Chaume Dural, que está con las convocatorias del equipo, que ojalá sigan entrenando como hacen, ojalá sigan trabajando como ellos están haciendo, porque ver jugadores de Mestalla en el primer equipo y que ayuden al equipo es una gran noticia para todos.
5: Pues acaba la rueda de prensa del míster de Carlos Corberán, pues también reconeguent el que han dicho el jugador pues en acabar el partido, Pepelu, Diacabí, Pablo Mafeo, que ha sido un col dur esta derrota, la primera del València en esta segona jornada de Lliga davant el Betis, que l'equip s'ha esforçat fins al final, que ha acabat volcat en la porteria del Betis, però no ha pogut pues, salvar almenys un punt i ha acabat pues, perdent. Crec que és la reflexió i que deixen, ja dic, que jugadors del València, que el València avui no ha merescut perdre, però ja ho hem dit, la contundència en les àrees se paga. El Betis ha tingut una, en aquesta ocasió que ha tingut Pablo García. Nosaltres, en aquesta ocasió, clara que ha tingut dos minuts després, ha dit, no hem pogut empatar i al final hem acabat perdent el partit. Bueno, pues anem a deixar-ho així. Demà tornarem en l'informatiu del València. Ara n'hi ha que pensar ja en aquest pròxim partit, el del diumenge a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Anem a estar pendents també del mercat de fitxatges. Com ha dit el míster, està a prop de tancar-se el fitxatge d'Arnau Martínez, que seria pues, un reforç per a la defensa, però ha dit el míster, n'hi ha que mirar més, sobretot ara en la part davantera, pues, en aquests últims dies que queden de mercat. Ho contarem tot demà. Passeu pues, bona nit, encara que per als valencianistes avui és una nit amarga per esta derrota.
6: Han escuchado una reemisión del Partit del València. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! La salut valencianista a VCF Ràdio.
7: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells espera que desde los integrantes del Cosmedic que trabajan así en la Academia del València pues donen consells de salut, de higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues, no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, de dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues, avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
7: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
8: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
7: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
8: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
7: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
8: Efectivament.
7: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
8: Crec que sí.
7: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
9: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
8: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
7: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
8: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
7: Correcte.
8: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
7: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
10: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
8: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
7: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
8: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
7: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
11: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
8: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
7: I per el xec que està fent vostès col·locant-li les dues mans
8: efectivament
7: davall de l'esquena, justament
8: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
7: mantindre-lo rígid, no?
8: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
7: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
8: evidentment, sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
7: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
8: En els Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
7: Si alguna pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
12: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
8: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estic i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
7: Pot arribar a ocórrer,
8: sí. Sí.
7: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
13: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
8: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no tengo ninguna alteración en la consciencia. D'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
7: Si t'has marejat o no t'has marejat en el xart, sí, per exemple, no?
8: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
7: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
14: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
8: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. Val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xixón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
7: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
8: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
7: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
8: se siguera allargat això.
7: Que no tant com el dia a dia que siguerem parlant de bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant com sempre la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
15: VCF Radio. La radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
16: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
17: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea, que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amund Valencia. Amund TM. VCF Media. VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlin d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bueno, anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No, no és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fan en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vao, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues ara per...
0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment. 100 anys d'història. 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
8: Cuando llegué al Valencia, estuve representando las secciones deportivas, el material que se necesitaba para, según el deporte que en ese momento iban a necesitar. La mayoría de todo era pues material de vestimenta, camisetas, pantalones y botas. Todas las temporadas, en las fiestas, cuando acababa la temporada de partidos, arbitraba yo los partidos que jugaban los empleados. Yo he sido árbitro internacional de hockey sobre patines, el más joven del mundo, 10 años, de todos los árbitros que éramos. He arbitrado un mundial y 4 europeos. Estuve encargado de las noticias de prensa, luego pasé ya al palco. Trabajaba con dos compañeros más, Paco Ribes, que actualmente continúa en el Valencia, y Daniel Egea, los que trabajábamos en el palco, sobre todo con chaqueta y corbata, que llevaba también la chaqueta, llevaba el escudo del Valencia. Normalmente asistíamos 2 horas antes de iniciarse el encuentro, para atender sobre todo las autoridades que venían y los directivos que venían con el equipo visitante, alcaldías de ayuntamientos, jefes de la policía, y luego las 2 veces que vino el rey, en el Mundial 82, había que aprender cosas porque, claro, como venían también con escolta y todo, pendiente de lo que necesitasen en ese momento. Y en el 92 ya fue diferente porque, claro, habíamos ya tenido la experiencia de un Mundial y los escoltas que venían ya se acordaban algunos de nosotros, y eso fue interesante también, es una cosa importante. El que tenía mucha relación era con Izaguirre, porque vivía al lado de donde yo vivía. Y luego, pues claro, cuando venían por aquí, pues unos más que otros, la amistad relativa.
0: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club. Nova era.
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron, los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. es eterno, nuestro amor. Un sentimiento eterno. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
10: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.

0: Hola, soy Vicente Abril, escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
1: Bona vesprada, es parla Mestalla. La megua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior, llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot, història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
3: ¡Ay, perdón!
2: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
4: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
2: Un sentimiento eterno.
5: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
2: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
6: Un agua, porfa.
7: Son 125 pesetas.
2: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
8: También es el mío.
9: Mestalla es eterno.
10: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 26 d'agost, on encara estem un tant tocats, dolguts, pel que va suposar a nit ixa derrota que va patir el València a l'estadi de Mestalla davant el Betis, ixe 0-1 final. Va ser un pal dur perquè... Ja ho comentarem ahir en la retransmissió del partit amb Ricardo Arias, amb Víctor Barea i servidor. El València no va mereixer perdre ixe partit davant el Betis. Almenys creguem que va fer mèrits suficients per a poder empatar ixe partit i haver pogut evitar la primera derrota d'esta temporada. Però també és cert que la falta de gol, la falta d'encert que va tindre l'equip, pues el va penalitzar. La contundència en les àrees, podríem dir que va ser el que va decantar el partit i la victòria final per al Betis. Perquè el Betis va aprofitar ixa contra que va tindre en el minut 83 de partit i va culminar en el gol de Pablo García. Nosaltres, pues, minuts després, tinguérem ixa clara ocasió, la que va tindre Sadik en el mamà amb el porter del Betis, i desaprofitarem ixa ocasió, que haguera pogut suposar l'empat. A la fi, pues, ixa derrota, ara pues, n'hi ha que mirar ja cap endavant i pensar en el pròxim partit que té el València este diumenge a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Bueno, pues ara ho comentem tot, ho analitzem, escoltem també els protagonistes en ixe postpartit del València, perquè també estem pendents en estos últims dies del mercat de fitxatges, de les arribades que, bueno, van a vindre així al València, que està treballant la direcció esportiva per incorporar els pròxims dies. Ja està així a València Arnau Martínez, el lateral del Girona, després que el València pues tancara en la vesprada d'ahir un acord amb el club català. A hores d'ara està passant la revisió mèdica a l'Hospital IMED Arnau Martínez, i si tot va bé se pot anunciar pues en les pròximes hores, esta vesprada, pues el seu fitxatge del València. Se convertiria Arnau Martínez en el sèptim fitxatge del València per a la pròxima temporada, i ja diem, a l'espera també que en els pròxims dies pues puguen arribar més reforços, com va dir ahir el míster Carlos Corberán, ara ja centrats en millorar també el potencial ofensiu de l'equip. Bueno, ja dic, ara ho comentem tot, perquè també fa uns minuts s'ha presentat així en el Media Center de la ciutat esportiva de Paterna, altre dels últims fitxatges del València, el porter neerlandès Kane van Ovelen, que arriba cedit a València, que ahir ja va estar a l'estadi de Mestalla, convocat, va ser pues una de les grans novetats en ixa convocatòria del València, vore al porter van Ovelen, que arriba pues per a reforçar la porteria del València. Ara també en este informatiu escoltarem el més interessant que ha dit en ixa presentació, en ixa roda de premsa, el nou porter del València. De tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu, que ja sabeu, cada dia ens podeu veure des de qualsevol part del món. Se connecteu a l'app, a la web, al canal de YouTube del València, i allà on estigueu, pues podeu veure este informatiu del València, com també podeu veure tots els partits del València fins ara, els que vos hem oferit, és de la pretemporada, i els dos partits oficials de la Lliga, Celta Vigo i ahir ixe partit davant el Betis. També com a novetat, en el cotxe també es podeu escoltar a través de l'app del València i en els dispositius per als mòbils de CarPlay i Android Auto. Ahí també podeu escoltar este informatiu cada dia en el cotxe i, per supost, tots els partits de València i tota la programació d'UVCF Media Ràdio. Estem a punt, estem preparats, anem allà. Víctor Barea.
2: ¿Qué tal, Robi? Buenas, Prada. Buenas tardes. Dolidos todavía en la jornada de hoy por lo acontecido ayer por la noche en el Camp de Mestalla, con esa derrota por la mínima frente al Real Betis Balompié, que nos dejó ese sabor amargo después de un choque competido. Ahora luego profundizaremos y valoraremos. No queda otra que levantarse y pensar ya en el compromiso del próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña, mientras el club trabaja en perfeccionar la plantilla, en mejorarla y en caras nuevas que se van incorporando. Hace unos minutos se ha presentado Van Overen, que efectivamente ayer ya entró incluso en convocatoria, y el siguiente todo apunta que va a ser Arnau Martínez, que ya está aquí en la capital del Turia, que ya ha estado aquí en esta ciudad deportiva de Paterna y que, como comentas, está superando el reconocimiento médico. Así que con este final del mes de agosto, este inicio de temporada y todo lo que hay encima de la mesa, vamos a ver si somos capaces de contar toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol desde ahora hasta las 2 de la tarde.
1: Sí, ahora después entraremos en lo que va a ser pues esa derrota amarga, dura, a ir del Valencia davant el Betis, y escoltarem també pues els protagonistes. Tots ja ho comentarem a ir en el postpartit. Verà, ho recordarem, no van coincidir el mateix entrenador Carlos Corberán con Pablo Maffeo, que va debutar com a titular ahir, o Pepelu, el mateix Diakabi, que van ser els protagonistes, que van passar pels nostres micròfons, que el Valencia va mereixer pues almenys empatar, no perdre ese primer partit. Però després entrem, Víctor, perquè, com diem, estem ja pues en els últims dies del mercat de fitxatges per a tots els equips, i també pues per al València. Acabarà el dimarts a les 12 de la nit, i bueno, pues l'últim fitxatge que se pot convertir en les pròximes hores, el que seria el sèptim fitxatge del València de cara a esta temporada, és Arnau Martínez, que ja està així a València, que està passant el reconeixement mèdic, i que, si tot va bé, pues en les pròximes hores se pot anunciar oficialment el seu fitxatge pel València.
2: Hablaba el míster en sus últimas comparecencias de refuerzos a nivel defensivo y ofensivo. Bueno, pues a nivel defensivo, primero fue Pablo Maffeo, y ahora el siguiente va a ser Arnau Martínez, el futbolista que ha militado en el Girona en estas temporadas y que va a dar el salto al Valencia Club de Fútbol. Si todo está ok y no hay ningún imprevisto, no tiene por qué suceder. Un futbolista que en las últimas horas ha llegado ya a la capital del Turia, que, como decimos, esta mañana ha acudido aquí a estas instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, que desde las 12 está superando el reconocimiento médico y que todo anda encaminado para cerrar últimos detalles en la jornada de hoy e incluso poder darle oficialidad a esa llegada para un futbolista que reforzaría la posición de lateral, también con opción de jugar como central, y un futbolista que es del agrado de la parcela deportiva del Valencia Club de Fútbol y que, por lo tanto, sería un refuerzo importante para la defensa blanquinegra.
1: Esperarem a ese anuncio oficial per part del València les pròximes hores d'ixe fitxatge d'Arnau Martínez, el lateral del Girona, que ha mostrat moltes ganes de vindre al València. Ha sigut una conversació llarga, però al final pues sembla que tot tindrà un bon final i que Arnau Martínez se convertirà en nou jugador del València. És un altre reforç per a la defensa del València, i estem parlant, Víctor, d'un jugador pues polivalent, perquè és cert que juga de lateral dret, però també juga de central, ¿eh? O ha fet en el Girona.
2: Exacto, un futbolista que yo creo que los conocedores de la Liga Española lo tienen muy controlado desde su irrupción en el Girona en primer equipo. Esto se dio en la categoría de plata en primer lugar, y posteriormente con el ascenso del cuadro gerundense, por supuesto, tuvo su continuidad en la élite. De hecho, su primer partido en la Liga fue precisamente en el Camp de Mestalla. Ahí está ese vínculo entre Arnau Martínez y el Valencia Club de Fútbol de antaño. Esperemos que tenga la oportunidad de sumar muchos más partidos vistiendo nuestra camiseta. Y un jugador que se formó en la cantera del FC Barcelona, donde estuvo durante 6 años, luego estuvo en el Hospitalet, hasta que firma también por las categorías de formación del Girona Football Club, club con el que llega a debutar. En concreto lo hace en la temporada 2021, cuando el cuadro catalán estaba en segunda división. Un año después logra el ascenso y siendo ya un fijo en la defensa del Girona, y de igual manera así ha sucedido en las últimas 4 temporadas con el Girona en primera, llegando a sumar el curso pasado 34 partidos en liga más uno de copa. Y un futbolista que desde luego ese crecimiento y esa evolución que ha experimentado desde bien joven ha venido acompañada de presencia también en las categorías de formación de la selección española. Así que un jugador de presente pero también de futuro, y un hombre que pese a sus 23 años ya acumula cierta experiencia a nivel élite española.
1: Es un, ja dic, un bon reforç per a la defensa del, del València, perquè, ja ho hem dit, és un jugador polivalent. Pot jugar de lateral, també de central. I en aquests moments recordem que Justin De Haas està pues, lesionat en el València, i bueno, també pues, pot estar ahí, pot jugar en aquesta posició, perquè ja ho ha fet Arnau Martínez, un jugador amb experiència en la Lliga, que això és molt important. Coneix molt bé la Lliga Espanyola, ha estat en el Girona, és capità, és un jugador, ja dic, que pues, en experiència. També n'hi ha que valorar la seva polivalència i sobretot també les ganes que ha mostrat de vindre al al Valencia Normandía.
2: Que eso es importantísimo. Al final el club tenía claro cuál era su apuesta. Arnau también tenía claro ese cambio de aires que buscaba en su carrera y la posibilidad de recalar en el Valencia Club de Fútbol. Y eso está muy cerca de producirse. Tanto es así que, como comentábamos anteriormente, después de los pasos que se están dando en la jornada de hoy, se espera oficializar y que incluso, y esto es lo más importante, pueda ponerse ya manos a la obra y trabajar junto a sus nuevos compañeros, pensando también en el siguiente compromiso. Sí. No olvidemos que Arnau Martínez ha completado toda la pretemporada con el Girona, que ha jugado en la Liga en las 2 primeras jornadas con el conjunto catalán y que por lo tanto ese ritmo de competición inicial lo tiene, al igual que todos los futbolistas que están en ese primer periodo, ¿no?, en el inicio de curso, y que a partir de ahí, luego sí, poco a poco deberá ir acoplándose a las exigencias del míster, pero es un futbolista que llega para poder participar desde el primer momento.
1: Pues ánimo a esperar a que pase ese reconocimiento médico. Arnau Martínez oficializa el seu fitxatge per part del València, però sí, com està comentant Víctor Barea, és un jugador que està en forma, que arriba de a fer la pretemporada en el Girona, ha jugat les 2 primeres jornades en el Girona i que pot estar disponible ja, si ho considera el míster oportú, Carlos Corberán, de cara al próximo partido diumenge que te lo anuncia Riazor.
2: Sí, no hay que olvidar que está siendo un inicio de temporada exigente con 3 partidos en 8 días, que tienes necesidades también a nivel defensivo a la hora de rotar y dar descanso a determinados futbolistas. No hay que olvidar esa lesión que comentábamos ya en la jornada de ayer de Justin De Haas, que va a impedir que el neerlandés esté a disposición de Carlos Corberán de cara a los próximos compromisos, como ya ha sucedido en la noche de ayer en el Camp de Mestalla. Que Mukhtar está acumulando muchos minutos después de muchos meses de lesión, que también está la situación del propio Copete, de Dimitri Fulquier. Por lo tanto, ante una exigencia a nivel físico en el inicio de la competición, necesitas jugadores, necesitas alternativas, y estamos convencidos que desde el primer momento Arnau Martínez va a estar a disposición de nuestro entrenador para empezar a sumar minutos una vez se, insistimos, oficialice su llegada al Valencia Club de Fútbol, que la previsión es que todo tenga el punto final en la jornada de hoy.
1: Bueno, pues Arnau Martínez, esperarem, però ja dic, se pot convertir en les pròximes hores en el 7è fitxatge, el 7è reforç que ha fet el València de cara a la pròxima temporada. I ja dic, pues estem parlant després de l'arribada de Pablo Maffeo, cedit per part de l'Olympiacos, un lateral dret, d'altre jugador que arriba per a reforçar aquesta parcel·la defensiva del València, donada pues, també la seva polivalència. Pot jugar de lateral i també de central. El València, que en estos últims dies que queden de mercat, fins el dimarts a les 12 de la nit, la direcció esportiva continua pues treballant en reforçar l'equip. Ho va comentar ahir el míster en la roda de premsa posterior al partit davant el Betis, que ara pues una volta pues el fitxatge de Arnau Martínez i de Pablo Maffeo, que ara pues l'objectiu era reforçar la parcel·la ofensiva de l'equip, l'extrem, la davantera, bueno, pues són les posicions que ara la direcció esportiva està treballant per a que en els pròxims dies a veure si se pot tancar algun reforç més, però ara ja centrats en la part de dalt de l'equip.
2: Seis días por delante para el de cierre de mercado y el trabajo intenso que sigue en la parcela deportiva del Valencia Club de Fútbol, tratando de buscar esas opciones en el mercado que permitan reforzar la plantilla blanquinegra y encontrar más alternativas para la parte ofensiva, como así reconocía nuestro entrenador Carlos Corberán, teniendo en cuenta que después del pasado curso y el paso que se quiere dar al frente, el equipo necesita refuerzos en demarcaciones como pueda ser la del extremo, también con la situación que se maneja en diferentes casos, como por ejemplo pueda ser la lesión de larga duración de Diego López. Estaremos pendientes, al igual que hoy por ejemplo hemos hablado de la figura de Arnau Martínez, a ver si en los próximos días podemos hacer alusión a futbolistas que vengan para sumar y para incorporarse a la disciplina blanquinegra. Como decimos, seis días por delante, el martes que viene a la medianoche se pone el punto final a este mercado de verano.
1: Bueno, pues esperarem, com hem fet pues en estos dies de mercat, fins que se concreten pues ja ixos noms propis per part del València, i bueno, quan tinguem clars i definits pues esos noms, ja entrarem, no anem a entrar pues en rumors i en especulacions. Així ja sabeu que quan està tot clar i acordat, com és el cas ara de Arnau pues Martínez, vos parlem d'eixes incorporacions i els fitxatges de València. En el cas que estem parlant, se busca pues reforçar la parcel·la ofensiva, un extrem, un davanter, però encara pues esperarem i veurem, però ja dic, també esteu desitjosos de saber pues temps al temps.
2: Sí, correcto, al final son seis días, para lo bueno y para lo malo es mucho o poco tiempo según se mire, y por lo tanto a partir de ahí vamos a ver cómo evoluciona la situación. Lo que sí que podemos garantizar es que el club se está moviendo en el mercado para encontrar ese perfil de futbolista que todavía desea incorporar a la plantilla y poner a disposición de nuestro entrenador.
1: Bueno, el que ya ha sigut presentat oficialment fa uns minuts, així en el Media Center, la ciutat esportiva de Paterna, és el porter neerlandès Kane Van Overen, que arriba cedit al València, que ahir ja va anar pues convocat, va estar en el partit davant el Betis. Ja vos contarem ahir

0: 1989 ante l'Oporto en Mestalla, la tarde-noche de Fenoy.
1: Y ha tornado el balón Víctor Bahía, y ahora Víctor Bahía per Paulo Pereira, Jorge Couto, davant Arias. Atención, Jorge Couto, y gol. Así acaba la eliminatoria, puede ser para el Valencia, porque ya no es posible buscar un milagre. Jorge Couto ha marcado el gol, pero el Valencia cau davant del Porto amb tota, yo creo que dignidad. Ahí tiene la jugada, ha entrado, ha tocado damunt Tomás, y Tomás ha sigut l'home en qui ha rebotat el balón abans d'entrar en la porta d'Ocho Torena. Eixa és la jugada, li ha canviat la trajectòria del balón, més desgràcia impossible. El Valencia va a intentar.
2: Lógico el partido que ha hecho Loporto, ¿verdad? Y evidentemente las ocasiones eran más claras, porque al estar totalmente volcado atrás tenía más campo al contragolpe, ¿no? Y eso creaba muchas más oportunidades.
1: Atención, Fenoy, molt bé. Fenoy, gol! Gol de Emili Fenoy. Quin partit ha fet Fenoy! Quin partit ha fet Emili Fenoy! Esperem l'ovació del públic. Y es, sense cap de dubte, el protagonista del partit, Emili Fenoy. Quina llàstima del gol de Couto, perquè d'este gol València no sabem si haguera arribat, però ahí està el gol. En l'últim minut, almenys el València cau encara amb més dignitat de la que ja anava a caure.
0: Siguiente fragmento de ese partido épico, aunque no significó la clasificación del Valencia ante el Oporto en la UEFA 89-90. Una de las primeras retransmisiones de Canal Nou con Paco Lloret y Miguel Ángel Bosio.
1: Aplaudint y animant el seu equip, Fernando Bertoni. Toni al mig, l'autor del gol valencianista, Emili Fenoy, Tallà Semedo, Jarpe Permanyer, i fora de joc se'n va, atenció Camarasa, continua Badger, i gol dels portuguesos. Ha marcat el Porto, el minut 42, Rabà Matger, l'autor del gol, i ara sí que es posen les coses molt difícils per València. Rabà Matger se'n va anar tot sol de Camarasa i ha batut Ocho Torena per baix. El baló al pal de la porta d'Ocho Torena i dins del Alfons de la Sàrcia. Ahí tenim Rabà Matger, l'exjugador del València. Fenoy té davant Bandeirinha, continua Emili Fenoy per mig, ho intenta, continua Emili Fenoy, quina gran jugada! Gol! Quin gran gol d'Emili Fenoy! Quin gran gol! Quina jugada increïble! Ho ha fet tot! I de nou Emili Fenoy, l'extrem de Torrent, que ha marcat aquesta destrada! Un gol molt important pel seu equip! L'alegria torna al públic valencianista. Quin gran gol, quina jugada de Fenoy. Quin gol més bonic el d'Emili Fenoy. El minut 16 del partit, ja hi tenen Fenoy a punt de fer-li penal, i el baló que ha entrat en la porta del Porto.
3: VCF Media Radio, 24 hores a tu lado. Amunt València.
4: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano. Jornada 3 de Lliga i disputem el primer partit fora de casa. Este diumenge des de les 6 i mitja a l'Estadi Abanc Carriazor i per VCF Media Radio, l'Apple Web i el canal de YouTube. Honey, Deportivo de la Coruña, València. Tornem a este mític escenari anys després i ho fem amb la necessitat de sumar per redreçar l'inici lliguer, però també amb la confiança que ho podrem aconseguir. No t'ho perdes amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este diumenge, el Deportivo de la Coruña, València, a la Ràdio del Sentiment.
5: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la...

0: Orem, els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic, i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues...
1: Miquel.
0: Va al servicio de banda favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Eti Bilbao. L'Alo d'Islària, n'hi ha que allunyar-lo. A veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota. Llarga i per a Sadik. A veure Sadik, Javi Guerra. Javi Guerra, Ramazzani. Se l'emporta l'Argi. A veure Ramazzani. El valor llarg per a Ruiz Rioja contra el Ruiz Rioja d'Islària. A veure Luis, continua Luis. Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles. Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
2: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Gut Sadik! ¡Para marcar! En el 71 para ficar el 0-1, ahí estaba Sadik Umar rematando de capa. ¡Qué bona! Con Lila colocada ahí en esa banda izquierda. Luis Rioja y Sadik ha ficado el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima. ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! ¡Cómo se le nata! Com l'ha col·locat i ahir de capa ha marcat Sadik Umar.
3: Com s'anticipa, eh? Però sobretot que ha jugat on de Luis, eh? Com aguanta la pressió de los defensores i que buen centro mete, eh?
1: Rioja temporitza molt bé i fixeu-vos que vos havia dit que Vivian no estava en el seu millor moment i havia que buscar-li la volta i Sadik que... s'anticipa a un Vivian que, estant en el seu moment, ni de conya deixa que el davanter s'anticipa.
3: Jugada de contragolpe perfecta, eh? Quasi perfecta.
0: Molt bona, que al final, sí, senyor.
1: En l'entrada de Grinic, Ramazzani i Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment, un partit d'ides i venides que un partit posicional perquè estaves molt junts de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
3: Importante, de verdad.
1: I és molt important.
3: Oi, que largo se va a hacer lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este... 0-1, ¿eh?
3: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, ¿eh? Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que sería una victoria importantísima. Y Xosan el H, 42 puntos, que nos donarían mucha tranquilidad, pero encara queda mucho. Ni hay que continuar lluitando y disputando este partido fins al final. Ahora está en fuera de choc Sadik, ni se pase que le había colocado Javi Guerra. Pero evidentemente este gol en este que donar moral, confianza, porque el equipo estaba bien, el equipo estaba serio, estaba ordenado, estaba haciendo un buen partido así en la catedral en San Mamés. Y ahora este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
3: I la primera,
0: en tot el que esté dient.
3: Rovira, la primera pelota que toca, eh? Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, eh? Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable. Sadik Umar, bueno, pero ni hay que continuar.
3: Hemos hecho lo difícil, Robi. Hemos hecho lo difícil. Ahora
0: 75-30 de la segunda parte.
3: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra de Islaria. ¡Ojo el remate! ¡Dimitrievski! Dimitrievski ha aparegut un'altra volta. Che una parada de Stole Dimitrievski, Salvador! Salvador Dimitrievski!

0: esquiquina parada acaba de ver ni la treta Unai Gómez. El remado Unai Gómez a Navadins. Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada. Pero aparece ahí el salvador del Valencia, Quina Matrete. Stole Dimitrievski, ¿en qué momento está el de Macedonia? Espectacular. Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
2: Mare meua, Robi, se ha estirado como una goma de chicle.
1: Muy similar la jugada a Sadi, pero más lejana.
2: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre-calle, perquè ara mateix, Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
0: Una altra volta penja dins l'àrea. N'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que...
1: Aunai lo sacan para este tipo de jugadas.
0: Pararlo,
2: sí, pero Vesga, por ejemplo, es un jugador que le cuesta moltíssim.
0: Pero ahora ellos están apretándonos, evidentemente. Ellos están jugando a Europa. Esta derrota para ellos es un pas enrere. Y ahora van a apretarnos y van a exigirnos molt. Per això nosaltres, lo que dient, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, ixe baló per a que jugue ahí Jaureguizar. Buscante el pase de Islaria Peñaki, William Xomerta Corner. Ara Echara están buscando a la desesperada empatar este partido. Consigue después del gol que ha marcado Sadik. Diría Diemay Aparegut, providencial. Dimitrievski, quina parada le ha feta a Unai Gómez. Quina parada, quina malia, tret salvadora perquè anava dins. Ha volat. Dimitrievski se va a traer el córner, ahora se va a lo de Islaria, esa pilota tenía que ayuñarla, la trao Luis Rioja, la treta y la ayuñata y Luis Rioja en ese córner que había botado la de Tiblao. La pilota continúa siempre a Deitch, ya viene dos balones desde el terreno de choc, dio el árbitro.
1: Bien Luis, bien, balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me parece mejor en cara, y también ya que era con día Ricardo... baló fora Sant Mamés, perquè això és com
0: ojo,
2: tot, és no, més
0: ojo,
2: difícil
0: ara, quasi... Se'n va fora, se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, ells ara mos van apretar, mos van exigir,
1: más inteligentes
0: ni ha que pararlo, ni ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara ni ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fin, tot això... Que Ricardo Arias saben bé.
1: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa vos vas a dir, parlant d'ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
1: Oh,
0: una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anhelatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit, consiga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a Gorosabel. Gorosabel i Vivian Herrera. De nou per a Gerai. Gerai per a que traga la pilota.
1: Escolta
0: a l'esquerra. Estava Yuri. A veure Yuri. Yuri que la vol col·locar.
1: Fíjate.
0: El passe per a Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molt bé. Molt bé, Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el baló en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, es barat, millor, ha esbarat millor i el baló que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat a Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat. Estem el 35-80, 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre, i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va tros de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà, Guido, el baló que vol recuperar l'Eti Bilbao, Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per a l'Eti de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea, i se vol una altra volta en el rechaz, espera Deitch per a l'Eti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, ara recupera la pilota Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. I la pilota que va a ser nostra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados, y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la veritat que tant a Gorosabel com a Gerai com a Vivian, lis, Yuri, és altra cosa, li costa un animal a correr per carrer.
1: Hay otro cambio.
2: I tu tens...
0: Va un canvi. Va entrar Unai Núñez. Va entrar Unai Núñez al terreny de xoc. El central basc, el jugador ex de l'Atlètic Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira. Javi Guerra. I va entrar Unai Núñez.
2: I així entra...
0: Unai Núñez. Aplaudiments... Era el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
1: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, colocant tres centrales. La entrada de Unai Núñez en Xomerte y en César Tàrrega.
2: Pues
0: retirant a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, Vales Berenguer des del cantó de la porteria, Stoli Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta a Borixe Baló, directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media quan hora ahí.
0: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en terra, és... No sé si és Xomert, sí. És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
1: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
1: nosotros tenemos,
0: se va a recuperar Xomert.
1: Estem
0: en el minut 83. Minut 83.
1: Ah, no.
0: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors. Sí, sí, Dimitrievski a terra.
2: Se choquen
0: a terra.
2: Robi, se choquen Unai Núñez i Xomert cap en cap.
0: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València. Así estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. I allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí están les señales horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40, la segona part, 85 de partit, el xoc parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi. Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més tallada, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa Bueno, es un perro viejo, ¿no, Robi? Pero bueno.
0: Sí, hombre, anem a veure. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit, el València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri, Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València de Tibiló. Vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar, Jaureguizar, Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant de Núcleo Siguiens, el llançament fora. La jugada estava invalidada però fora de xoc, la jugada està invalidada però fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta Sadiq, ara n'hi ha falta Sadiq, diu l'àrbitre, i l'àrbitre que se'n va a la banda, l'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán, se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq, corre Gerai, Gerai i Sadiq, Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per l'Athletic Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, desesperada, penja la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, aquesta pilota continua en poder a l'Athletic Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeixen Unai, Núñez i César Tàrrega, i el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res, Sara, el ofici més que mai de l'equip que està present, ojo que renís la pilota Sadiq, ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny, ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València, quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido, Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló, Noix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha fechit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li quedarà al València, per a defensar el gol de Sadiq, que está donando la victoria, el balón de Yuri, Yuri la pilota para Jaureguizar, ahí está ya Beguido, pero el rechazo es una otra vuelta, para Athletic Bilbao, para Gerai, Gerai y Vivian, Vivian buscando el pase a Incurtet, para Gorosabel,
1: hay que Gorosabel salir.
0: Para Iñaki Williams, Iñaki Williams ahí es en 40, Gallá, ore Gallá, venga ya el tall, venga ya el tall, para enviar la pilota fuera, venga que se va a cumplir el 90, se va a cumplir el 90, anem a estar atents ahí, el temps ha fechit, penjarà la pilota l'Athletic Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també avui senyor en parades decisives importants, 7 minuts, 7 minuts, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
0: Vinga, va, vale, anem allà a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts ha afegit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinich, finalment va ser Ugrinich, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc, demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per l'Atleti Bilbao, penja la pilota Jauregui, Zarojo, el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut. Prepara con 10 Jesús Vázquez para entrar al terreno de choc. Pilota larga buscando a Sadik. Ahora Sadik en la disputa en Geray. Sadik y Geray. Sadik. Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja. La pilota busca a Ramazzani. A córner. A córner.
1: Pero estar media hora para sacarlo.
0: Ahí que ve Luis Rioja. Con le había colocado la pilota Luis a Ramazzani. Y a córner. Ha enviado ahí Yuri.
1: Ahora que
0: y se baló.
1: Que se queden en el córner ahora ahí. Que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ya han pasado 2 minuts del set que ha fechit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí está el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Geray. A veure que apareix Ugrinich, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que treu la pilota, Montent Eixara, i així ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que així ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra. A veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, segona autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se baló per a Yuri. Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams,
1: ficava
0: la centrada darrere,
1: buscar los corners, que trau, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, queden 4 minuts, ara Urinic, que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe ahí per a Geray, Geray que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja, era Luis Rioja.
1: Ay.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues
0: tres minuts. Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el córner, jugada a baló parat, de nou perill en la porteria del València. N'ha que defensar-ho i se corre, obrir se baló amunt, el remat per dalt.
1: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de Venga. La porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Sant Mamés, per a tornar a guanyar, així en la catedral que feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava el València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Kumar. Arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. N'hi ha falta Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen. que es mantinguen y va el canvi. A ver el canvi. Está Jesús Vázquez. Había tret, pero va el canvi primer. Va el canvi primer. Se va Renzo Sarabia. Se va Renzo Sarabia y va a entrar Jesús Vázquez. Es el último canvi que va a hacer el Valencia. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreno de choque. Se va a jugar a cama cambiada, Que ella continúa en la izquierda, ahora Jesús va a pasar a la derecha. Y estén ya en los dos últimos minutos.
1: Bien, Renzo,
0: dos
1: bien.
0: Últimos minutos.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fechado el árbitro, venga, que estén tocando en la punta desde la victoria. Ahora ni hay que defensar más que más. Venga, no ni hay que bajar los brazos, no ni hay que rendirse, ni hay que lluitar hasta el final. Es la Leti Bilbao, el que juega es Vivian, el que te la pilota. Vivian busca ante el pase a Miquel Vesga. Miquel Vesga, Vivian va a penchar el balón. El pencha, él va a la pilota Montt, la treta y César Targa. La pilota, la toca. La toca ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que la toca y es córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar y se baló que anata corner. Que va Traoré. L'Atleti Bilbao se corner. Cuidado la pilota Montt. La treta y Guido. Guido que no dice pilota. Corre. Ahí Luis Rioja per hacerse en Belvaló. Que recupera una otra vuelta l'Atleti Bilbao. Ojo, este viene el segundo final. De Seca Fechil, el árbitro. La pilota se embanar fuera. Se embanar fuera. Se embanar fuera. Venga.
1: Así
0: ya está. Venga, que así ya está. Que en segundos. Así ya está. Se van a cumplir ese minuto de afechit del temps extra y el Valencia va a conseguir una victoria que puede ser vital, que puede ser importantísima per la permanencia, per la salvación, per la tranquilidad, per los 42 puntos. Sí, señor, per asaltar de nou Samamés, que feia molt de temps que el Valencia no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que va allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta al València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, el Samamés va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló i xit es banda, però està ja complit, passa ja un minut del set de afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, bien. Ahí está el final. Ahí está el final. La victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha hecho el Valencia, así al estadio de San Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en San Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres. Se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en eixe esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de pedre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Sociedad y el último partido contra el campió, seguramente, cara que no se ve matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadiq, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
1: Podemos.
2: No, per jugar, Ricardo, una volvemos, valoración de este partido.
1: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar. Aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes, 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta, és segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club, i el València que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd ese partit que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
1: Mira, mira, mira.
2: I
1: mira,
2: les imatges que veiem sí, en la televisió és lo bonico, és lo bonico de
1: los jugadores. De futbol
2: vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no mos oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
1: sí,
2: cap,
1: senyor.
2: Pues te lleves un pes de damunt.
1: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido, que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo... duro, que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
2: Pero
1: horroroso.
2: A mí, honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaran en el rodaje. Yo estaba un poquito atemorit, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los 3 puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo... Durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: I sobretot, molt important, recordem que en estos 5 punts de diferència que tenim respecte a les zones de descens, molt important el gol a veratge, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42... pot ser que virtualment és un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol averats guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra l'Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, en eixa lluita solament tens el gol averats perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues no está fet encara, pero virtualmente.
1: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: Esta es la línea correcta que
1: el equipo al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en Sant Mamés.
2: Pues com diguem, al final el València ha aconseguit esos 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en Sant Mamés. A veure si podem fer-nos en ell quan siga possible. però ahí l'escoltem.
0: Así es. Sí, así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz. Era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que bueno, que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
0: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y bueno, y seguir.
0: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
3: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy, muy, muy, o sea, de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras y... Hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
0: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
3: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
0: Enhorabuena, capitán.
3: Gracias.
2: Pues les paroles del nostre capitán, José Luis Gallá, que com deia, anem a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i... Per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
5: Han escuchado una reemisión del partit del Valencia. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Benit a l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, València 1. Això ha sigut tot.
1: El partit del València a VCF Ràdio.
2: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
3: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia? VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, Senset.9. A la Costera, Canal San Radio, Senset.4 y Josa FM, Senset.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palància, 103.9. Y per a tot el món, valenciacf.com y també pots escoltar-nos per la app del València. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Radio. VCF Media. Jornada 3 de Lliga i disputem el primer partit fora de casa. Este diumenge des de les 6 i mitja a l'estadi Abanca Riazor i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube. Honey, Deportivo de la Coruña, València. Tornem a este mític escenari anys després i ho fem amb la necessitat de sumar per redreçar l'inici lliguer, però també amb la confiança que ho podrem aconseguir. No t'ho perdes amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este diumenge, el Deportivo de la Coruña, València, a la Ràdio del Sentiment. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
1: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escucha mis paradas en UFC Media Radio.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! ¡Vivo! ¡Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. UPCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
1: Las patatas del deporte valenciano. ADN Valencia Club de Fútbol.

0: Moments històrics del València.
1: José Vicente Cuixart, que també va ser jugador del València en la dècada dels 80, era molt volgut per aquests jugadors, per aquests joves jugadors de l'Acadèmia del València.
2: El València ha decidit que una de les sales audiovisuals de la ciutat esportiva de Paterna portarà el nom de José Vicente Cuixart per a recordar-lo sempre.
3: Ell passava pràcticament més hores a la ciutat esportiva que a casa. Tenia dos fills, com jo i el meu germà, però també tenia molts fills més a la ciutat esportiva, que els tractava igual que a nosaltres. Al final, ells intentava inculcar els valors que ell demostrava. Ell sempre en la cabeza tenia la ciutat esportiva, para que un niño se quedase sin poder ir a casa, o a la Renfe, o al colegio, al instituto. Él al final tenía móvil 24 horas, incluso cuando nos íbamos de vacaciones en verano tenía el móvil conectado, y al final le decíamos desconecta del móvil, porque al final no descansaba. Era su forma de trabajar y su forma de tratar a el trabajo y a los niños. Es un orgullo que en la ciudad esportiva tantas horas ha pasado ahí, y que vosotros, el club, tenga aquest reconeixement amb aquesta placa en una sala que segurament estarà ocupada per nens, per els nens de l'escola. Al final jo crec que és un orgull per a nosaltres.
4: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
0: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: ¿FIFA o Warzone?
2: FIFA.
1: ¿YouTube o Twitch?
2: YouTube.
1: ¿Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: ¿Camiseta favorita del Valencia?
2: La señora.
1: ¿Equipo de la Kings League?
2: Porcino.
3: Amb un València, amb un València.
1: ¿Comida favorita?
2: Los canelones de mi abuelo.
1: ¿Una canción que más escuches?
2: Muchas.
1: Y por último, ¿un estadio?
2: Mestalla.
0: El millor de VCF Media.
4: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Ràdio tots els nostres partits.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
6: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: l'han xafat llegent des de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: VCF Media, VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan he vingut al Vistallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants joves valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, joves extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment has tingut altres joves que el València ha sigut campió diverses vegades, i a Liga, i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull pel poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo, tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i s'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
6: Valencianistes, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la ràdio del club.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: flexible. Asegurar una buena calidad del sueño con horarios estables, un entorno favorable, buenas rutinas, nos ayuda a asegurar la calidad del descanso.
1: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
2: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.